0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Ambarani mabasa anapangarazela ana mudi amburuani la mabasa aba.